0: ¿Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca? Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'Anxuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
1: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Mat Drama. Dramma, bizzarria e grazia. Per quarteto. Amb el reconegut quartet de corda Alin de Quartet. Dimecres, dia 12 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
2: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
3: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
4: Cada flor és un detall i cada ram una emoció. A Vida Art Floral de la Llor, el bon gust i l'estima pels detalls de Nakati es reflecteixen en cada composició. Flors per regalar, per decorar o simplement per fer més bonic el teu dia. Vine i deixa't sorprendre per la màgia de les flors ben triades. Vida Art Floral, el teu racó floral de l'or, us desitja un gloriós Sant Llorenç.
5: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida.
6: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.

0: la economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
1: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
0: O en la ducha.
1: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
0: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Bàdminton és més que un esport, és una passió per a totes les edats. Comencem la nova temporada el 15 de setembre al pavelló Fei Mare de Déu del Carme. Mini bàdminton escolars, adults, amb entrenadors qualificats. Prepara't per descobrir un esport que t'enganxarà des del primer volant. Vine a provar la primera sessió, és gratuïta. Informa't a cbmo.net o truca al 609-502-267. Club Bàdminton Mou. Juga, millora, xala.
3: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Esperanza en Espanya, amb Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu adjunta del grup parlamentari popular al Congrés de Diputats i portaveu de la plataforma ciutadana Libres e Iguales. Presenta Tobal Pons, regidor de l'Ajuntament. Dimarts, 11 d'agost, a les 20 hores, a la placeta de l'Església. Ajuntament d'es Mercadal.
0: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: 95.7.
1: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
2: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Esperanza en España. Amb Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu adjunta del grup parlamentari popular al Congrés de Diputats i portaveu de la plataforma ciutadana Libres e Iguales. Presenta Tobal Pons, regidor de l'Ajuntament. Dimarts, 11 d'agost, a les 20 hores, a la placeta de l'Església. Ajuntament de Mercadal.
3: Sigue a vivir que son dos días en redes sociales.
4: En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook i X.

0: 95.7.
1: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, menor que en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Maó.
2: Cuando solo escuchas tu voz, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista, más voces, más plural. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.

0: Hora 25, con Almudena Lopesino.
1: 95.7. A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el fons de l'impost de turisme sostenible.
2: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad. Te esperan Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
3: Bàdminton és més que un esport, és una passió per a totes les edats. Comencem la nova temporada el 15 de setembre al pavelló Fei Mare de Déu del Carme. Mini bàdminton escolars, adults, amb entrenadors qualificats. Prepara't per descobrir un esport que t'enganxarà des del primer volant. Vine a provar la primera sessió, és gratuïta. Informa't a cbmo.net o truca al 609-502-267. Club Bàdminton Mou. Juga, millora, xala.
4: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nau 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
5: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Esperanza en Espanya, amb Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu adjunta del grup parlamentari popular al Congrés de Diputats i portaveu de la plataforma ciutadana Libres e Iguales. Presenta Tobal Pons, regidor de l'Ajuntament. Dimarts, 11 d'agost, a les 20 hores, a la placeta de l'Església, Ajuntament es Mercadal. Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
6: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
7: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.